0: es una joven que escribe para no desaparecer. Su vida estaba marcada por recuerdos de sus ingresos psiquiátricos, las relaciones familiares complejas y una necesidad constante de encontrar un lugar donde sentirse en casa. Emma es la protagonista de la nueva novela de la filóloga y escritora Aina Fullana, que lleva por título «De gran vulls a una casa». Un libro que viaja entre el pasado y el presente y que explora la identidad, el dolor y la supervivencia. Esta tarde a las 6:30 se presenta en la librería Drag Magic y queremos saludarla antes. Aina Fullana, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, buen día, muchas gracias.
0: Querer ser una casa, que es como la metáfora de encontrar un lugar seguro, un lugar de pertenencia. Me encanta cómo lo describes tú, que dices un lugar donde habitarse uno mismo. ¿Cómo es la casa que quiere ser la protagonista de esta historia?
1: Sí, es que este protagonista tiene diversas casas, ¿no? Y al final ella lo que vale es trobar no una, o sentirse cuidada, no només per la gent que l'envolta, que també, sinó també per ella mateixa, que és el seu gran repte, ¿no? El seu gran repte és aprendre a ser feliç i acceptar que ella també ho pot ser i que no fa falta el dolor per viure amb intensitat.
0: Claro. Ser casa para uno mismo, ¿no?
1: Exacte, sí.
0: Qué difícil eso, sentir que somos casa, ¿no? Porque a veces somos nuestros principales enemigos, ¿no? En ocasiones.
1: Exacte, això és un poc el que te deia del repte que té la protagonista. I al cap i a la fi també... és molt important el tema del seu cos, de totes les ferides tan físiques com emocionals que ella té i que són el que fa que tal vegada no sigui un cos habitable, però a la vegada són el seu refugi també, aquestes ferides, i és allà on ella torna.
0: Clar, i habla d'això també, no?, d'aprendre a estimar les ferides, no?, perquè també nos habla de quines som.
1: Sí, d'aprendre a estimar les ferides i de... recordar o no recordar, no? Perquè ella també té aquesta lluita entre record i s'oblit, que no està segura de si vol recordar o no, perquè tampoc està segura de si els seus records són com ella els recorda efectivament, no?
0: Ja. I com són aquests recuerdos? Le producen majoritàriament dolor? Com són? Quan echa la vista atrás, mira esas heridas, com són aquests recuerdos?
1: És que jo crec que ella intenta mirar-los però no és capaç de veure-ho, no? I durant tots els llibres aquesta necessitat de tornar enrere, però a la vegada d'ancorar-se en el present, perquè veu que tornar enrere també li causa dolor, no? I no hi ha una manera de mirar cap en el futur sense sentir aquest dolor que li causa el passat.
0: Sí, es una de las dificultades, ¿no?, que tiene mira enrere, torna enrere. También uno cuando mira atrás también tiende a querer volver a esos lugares donde fuimos felices, ¿no?
1: Sí, i de fet una de les coses que he intentat plasmar en aquesta novel·la és que de vegades pensam, no?, idealitzam aquests records, que els aficionam nosaltres també, i fins en quin punt això és la realitat o simplement són coses que mos contam per estar tranquils i per sobreviure també, una manera de tirar endavant recordant aquestes coses bones que a cap i a la fi són una mica confoses també.
0: Bueno, idealitzar nostres recuerdos si realment nos permiten, no? I són positius per a nostra supervivència, benvenidos sean, no? No fan mal a ningú, tot lo contrari, nos fan un bé, no? Idealitzar sí, un poco ese passado que, bueno, pues en fin, és el nostre.
1: Fan bé, però anem al que li passa és que arriba un moment que ella s'adona que això pot ser nostra realitat, no? I per això es té de mirar de cara aquests records. Ell ho vol i no ho vol perquè sap que segurament serà una ficció que se desfarà, la ficció de la seva vida, que se veu no només en els records sinó també en els quadres que ella pinta, no? Se veu reflectida també en això, en les seves relacions. Ella té por al final que tot això caigui i hi hagi una altra realitat que ella no coneix.
0: juegas mucho con ese concepto, ¿no? De casa, de lo que significa, ¿no? De todo, ¿no? Lo que engloba este concepto. Y en el centro del relato está la casa de Fumarol, que está ubicada delante del mar. Es un espacio en el que para Emma están concentrados esos recuerdos de los que ahora hablabas, ¿no? Recuerdos familiares, la amistad, los primeros amores, las heridas también que le van a marcar a lo largo de su vida. Esta casa se desvanece y con ella también parte de esa identidad o forma de ver el mundo de la protagonista. ¿Qué significa esta casa para ella y para esta historia?
1: Sí, a veure, aquí també hi ha un punt clau de tot el relat, que és el fet d'aquesta identitat que tu dius, ja no només individual, sinó també col·lectiva, no? Com les cases, les nostres cases, han deixat de ser un lloc segur, perquè tal vegada n'hi ha molts de nosaltres que no tenim una casa directament en propietat, no? N'hi ha que ens hem de mudar cada dos anys. Veiem com aquestes cases que abans formaven part de barris on hi havia un sentit de comunitat i un sentit de cultura pròpia van desapareixent, no? I per això també aquesta reflexió de què és una casa, i ella anem a fer diverses preguntes en relació amb això, no? Una casa, si està buida és una casa, no? Qui ocupa els nostres barris i si això significa el mateix que habitar-los o no? I un poquet d'aquestes reflexions.
0: Que bona pregunta. Y ahora que estamos, ¿no?, con este debate, porque la situación es muy sangrante en esta comunidad autónoma, el acceso a la vivienda. Si una casa está vacía, ¿es una casa? Me parece que es la pregunta, es una gran pregunta que voy a utilizar. Me la voy a apropiar, si me dejas, Aina, porque es una... Pues sí, es que a mí me hace reflexionar y mucho sobre lo que estamos viviendo, porque efectivamente hay muchas casas en nuestra comunidad autónoma y muchas casas vacías, y muchas personas sin casa, efectivamente. Y Emma, de Gran Bolsa una casa, así es como se llama este libro, y yo añadiría que el 85%, por esto que decías ahora, el 85% de los jóvenes de Baleares podrían decir de Gran Bull tenir una casa, ¿no? Solo el 15% logra emanciparse, ¿no?, de los menores de 30 años en nuestra comunidad.
1: Exacte, un poquet també la gràcia d'aquest títol, que jo crec que té moltes interpretacions i relació amb diferents temes de la novel·la. També era un poquet jugant amb això de me vull convertir jo en una casa perquè és que ja no sé com fer-ho si no, per tenir-ne una, no? Ja no... És un concepte un poc abstracte per segons quins col·lectius de la societat ara mateix una casa.
0: Sí, i además... Fíjate, ¿no?, en ocasiones ponemos este ejemplo, ¿no? Cuando hay una tragedia y es verdad que lo importante es salvar vidas, ¿no? Cuando no hay pérdidas humanas, escuchamos a esas personas que dicen, lo he perdido todo. Lo he perdido todo es perder tu casa, ¿no? Esas personas, no sé, las víctimas de la Dana, ¿no?, que salvaron su vida, pero te cuentan, ¿no? Lo he perdido todo. En ese perderlo todo es, he perdido mi casa.
1: He perdut ca meva i he perdut el carrer on jo sempre havia viscut, no? El lloc on jo he crescut i que m'ha vist créixer a mi i que ha anat evolucionant d'una manera externa a mi, no? Sembla que els barris han d'evolucionar amb nosaltres i han d'anar en concordància, ha de ser una cosa lògica, però que ara mateix no ho és. Ara mateix els barris evolucionen per una banda i nosaltres ens quedem allà una mica sense saber on pertanyem, no?
0: Clar. ¿En què barri estàs pensant, per exemple, ara mateix, Aina?
1: No, bueno, estic pensant en el barri de la novel·la, que està inspirat en barris de Mallorca, costaners, un poc en general. Me va inspirar bastant en el Molinar, per exemple, però ja t'he dit, podria ser realment qualsevol barri.
0: És que esa pèrdua d'identitat, és veritat que nos afecta personalment, no? Cuando uno no sabe, uno sabe de dónde viene, pero no es el mismo sitio en el que está hoy en día, ¿no? Dices, bueno, yo nací aquí, ¿no? Estoy pensando en un vecino del Molinar, por ejemplo. Yo vaig néixer en el Molinar. ¿Y en qué Molinar vive hoy en día, no?
1: Clar, quan el paisatge canvia tan radicalment, és inevitable que canviïn les maneres de relacionar-nos també amb la gent que viu allà, les maneres de consumir, que també és una part fonamental de la nostra societat, no? I aquesta pèrdua d'identitat jo crec que va molt lligada a la pèrdua del sentit de la comunitat, que dèiem abans, no? I en el fet de ja tal vegada no coneixes teus veïnats, per exemple, o si no coneixes llocs que abans eren també una segona casa.
0: De gran vull ser una casa, abordes qüestions com la salut mental, los traumas, los estigmas, las relaciones de dependencia emocionales, ¿no?, que vamos teniendo a lo largo de la vida. También hablas de esa pérdida de esos espacios a los que pertenecemos, ¿no?, y que ya no existen, pero también es muy importante porque es una novela sobre la resistencia, ¿no?, la capacidad que tenemos los seres humanos de resistir, de seguir reconstruyéndonos, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo de reconstrucción para Emma?
1: Sí, jo crec que és una lluita amb ella mateixa, en el final, és un poc el que dèiem en el principi, no? I una lluita per confiar en els seus vincles, que moltes vegades són el que la sostenen, no? Les amistats, la relació amb sa mare és una mica turbulenta, però a la vegada també la sosté, no? També la fa sentir ancorada en el present i aquí és ella. I les relacions sexoafectives, que també són turbulentes, però que al final marquen les diferents etapes de la seva vida. També els ingressos, que és una cosa que ella està una mica en contra o no s'hi troba segura, però al cap i a la fi torna a ser un refugi d'aquests que són inevitables, no? I a poc ella anar acceptant la facilitat que li pot donar la vida, no?
0: Una vez más, hablas de heridas muy profundas, de heridas muy íntimas, ya lo hiciste en tu anterior novela, Els dies bons. En esta nueva novela, en la sinopsis explicas que Emma es una joven que escribe para no desaparecer. ¿Para ti qué supone, qué representa la escritura en tu vida, en la vida de Aina?
1: És una cosa que va canviar molt. No te sé respondre perquè un dia me sé que escriure significa una cosa i l'endemà és una altra. Però bé, en general, el que sí que intent que se mantengui sempre és que sigui un joc. Que sigui un joc que ho pugui gaudir, però també que hi hagi un component d'aprenentatge, d'incomoditat també per mi mateixa a l'hora d'escriure, no? D'explorar incomoditats que m'envolten, dels malestars que m'envolten, i que no siguin només meus, sinó que pugui conèixer realment el que tenc a prop, que al final són moltíssimes coses. I això, un poquet aquest equilibri entre el plaer, la incomoditat, la joguera i les ganes d'aprenentatge i d'entendre, sobretot.
0: És veritat que exploras en ocasions herides que són molt profundes, no? que sean tuyas o no, al final las estás abordando, ¿no? Vas hasta el fondo de todas ellas y eso, sin duda, bueno, pues tiene que ser incómodo, ¿no? Aunque lo veas desde la distancia, pero como escritora, al final te estás metiendo en esa piel y en esos sentimientos y emociones. ¿Cómo es?
1: Sí, para mí es un ejercicio de empatía, sobre todo. I això és el que m'interessa quan escric, entendre com se sent la gent que decideix compartir les seves experiències amb mi, que en el final és un acte molt generós per part seva, i jo intent comprendre-los en el màxim per poder escriure d'una manera respectuosa, d'una manera empàtica, sense caure en el morbo, no? I per mi és això, un exercici d'empatia i de comprensió, sobretot.
0: Aina Fullana, m'agrada molt com mires el món i des de on el veus i en tus novel·les. I m'encanta el títol d'esta última novel·la, De gran vull ser una casa. Jo també, Aina Fullana. Esta tarda lo presentes a Drac Màgic.
1: Sí, mos veim allà.
0: Allà mos veurem. Moltes gràcies, Aina.
1: Moltes gràcies.
0: Nosotros seguimos.